0: Musica svizzera Noemi Besa. Hear me. Es deje met. Ondas RTR.
1: La preda. Presentata alla Banca Centunala Grischuna. gkb.ch.
0: Seis butin su numa vacanza in nostra lista da La preda. Dus chavriels, dus chamots e d'un cirvi e d'un tas. Annunciar podeva vo al butin da d'incinoter o da vo sves e tanter tot els butins, tanter tot els predes traino comenzament oktober la büscia per la patente da ciaccia dum li 27. El numero is 0800 20 25 30, no dovrain da vo datas da contact da ciacciadra o ciacciadra. Al butin e las infos cura ed in gioce con les nifat e s'inclea una fotografia del butin. 0800 20 25 30, linges libres per annunciar la preda.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl Federal vul reglas pli cleras e pli transparentas tar chains de locaziun. El refusa tentant l'iniziativa latir. E la Svizra doi per l'emprima giada survenir in acna legge federala davart la segerezza da cyber. Quai in dus tals temas, oz las duas, al microfone Livia Caduff. Buonasera. Il Cussegl Federal vul far reglas pli cleras e pli transparentas.

Dreaming Cornet se basa sin interia de Cornets. De Maikia sun il Skodja G7 Cornet, plei quei toc specialmein a mi. Il toc muossa la varietat del Cornet.